0: Hoy por hoy València.
1: Les aus urbanes formen part de la nostra ciutat, però una sobrepoblació de coloms pot generar problemes de salut pública. Col·labora mantenint les zones netes, protegir-se els edificis i evita alimentar els coloms. Amb xicotets gestos aconseguim una convivència saludable i sostenible. No alimentes el problema. Ajuntament de València.
2: Hola? Vale, este es literal mi plan de primavera. Urbanitas del Vino versión extendida es otro nivel. En mayo y junio, los vinos de Teo Utiel Requena toman 7 barrios de Valencia. Tardeos, esmorzars, maridajes, vino por copas, un plan para saborear, descubrir y disfrutar. Urbanitas del Vino. Vive la experiencia. Más información en utielrequena.org.